fún ọ. Kí Olúwa kó bojú wò ọ́ láti òkè wá, kí ó sì fún ọ ní àlàáfíà. Àlàáfíà nínú àgọ́ ara rẹ, àlàáfíà nínú inú.

Ebre de bo siketembre de baka. Eri ambre de bo siketendere de basandia. Ere de bo siketembre de bo siketendere de bakambre de bo siketendia.